0: van mostrar amunt. I qui o no ho ve?
1: Ja te dic, el marco. No anem per a poder cantar de romo. Cama estivo tots el carro.
0: I li ho pujo amunt.
1: Cama estivo tots el carro. Ni con ganes, ganes i romo.
0: Sí. Perquè se ganes, ganes, qui? Home, sale mucho el tono bonito.
1: Però
0: no volen jornar ben ganes i que pillé.
1: Que m'estiu tot sempre. La traïga ara m'anant. Deja't de que dimon m'anant.